0: L'atur continua a la baixa. Catalunya ha tancat el mes de maig amb 307.000 parats, el valor més baix en 18 anys. A més, pugen les afiliacions a la Seguretat Social amb 50.000 persones més que l'abril i ja es freguen els 4 milions d'afiliats al maig. Junts per Catalunya repta Núñez Feijóo a reunir-se amb Carles Puigdemont a Waterloo si els vol fer una proposta seriosa de moció de censura per fer caure Pedro Sánchez i convocar eleccions. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio el secretari general de Junts, Jordi Turull, que també ha emplaçat Sánchez a convocar eleccions per convicció democràtica. Almenys 13 morts i un centenar de ferits a Ucraïna en un atac massiu de Rússia aquesta nit i matinada contra diferents ciutats. Moscou ha llançat més de 600 drons i una setantena de míssils de creuer contra la capital i altres punts del país, com Dnipro. Els atacs de Kiev amb drons en territori rus han causat un mort i un incendi en una refineria. Donald Trump anuncia un alto el foc entre Israel i Hezbollah, però les dues parts informen que hi ha hagut nous atacs. Trump ho ha dit després de parlar per telèfon amb el primer ministre israelià i amb Hezbollah per intentar frenar l'escalada militar al Líban, que posa en risc les seves converses de pau amb l'Iran. Europa fa el pas i endureix la política migratòria i valida la instal·lació a l'estranger de centres de deportació d'immigrants. A Alemanya o als Països Baixos ja s'hi han mostrat interessats. Entre altres canvis, també inclou una política d'asil més restrictiva. Dos morts en les protestes a Kènia per evitar l'obertura d'un centre de quarantena d'infectats d'Ebola. El govern defensa l'acord amb els Estats Units, que hi traslladarien els potencials afectats per l'epidèmia. Ara mateix el virus manté el focus, sobretot a la República Democràtica del Congo, amb 48 morts confirmats. El sindicat de llogateres pressiona els partits perquè modifiquin alguns aspectes de la proposta de llei amb què es vol limitar la compra especulativa d'habitatge. Considera prioritari que es dediqui a les zones tensionades de manera automàtica. Avui comencen una ronda de negociació formal amb el PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP. I 14 anys després, avui comença l'audiència de Tarragona, el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea, el Baix Ebre. El principal acusat és l'exgerent de la cooperativa per a qui la fiscalia demana 14 anys de presó. Les produccions catalanes, La tercera fuga de Victòria Spumberg i No de la companyia de dansa La Venidera, triomfen els Premis Max que es van entregar ahir al Teatre Romà de Mèrida. La tercera fuga s'han dut 3 guardons, entre els quals el de millor actor per Ton Vieira.
1: Esports. El Barça fa caixa amb el traspàs d'Ansu Fati al Mònaco, on portava una temporada cedit. El club blaugrana cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs i a més rebaixaran 2 anys 20 milions de massa salarial. Avui Lliga ACB Múrcia-Barça, primer partit del play-off de quarts de final per al títol a les 7 amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. També avui es decidirà la Lliga Femenina de Waterpolo Sant Andreu-Mataró a les 9 del vespre. En futbol sala, Barça jugarà les semifinals contra l'Inter Movistar i a la d'hoquei patins l'Igualada empat a 1 les semifinals després de guanyar el Barça 1-3.
0: I el temps, matí de cel enterbolit a molts indrets. A partir del migdia començaran alguns ruixats al Pirineu. A la tarda cauran pluges i tempestes al terç nord, sobretot a les comarques de Girona i Osona. Localment poden ser fortes. La calor avui afluixa una mica més i les màximes més altes no passaran dels 33 graus.
2: 3CAT Info.
3: Que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
4: Una Mar FM.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
6: ¿Aún no nos escuchas? Entra en onamar.net y disfruta de la mejor música. Onamar FM, siempre contigo.

0: de l'hotel Badalona Tower, obert al públic en general. Informa't i gaudeix dels abonaments mensuals i també per hores. Ara hi trobaràs 8 cargadors per vehicles elèctrics. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower, al teu servei. Avinguda Navarra 6, Badalona. Telèfon 93 184 7900. El més econòmic de tota la zona. Per al teu benestar i qualitat de vida, espai ànima, salut i benestar, massatges, rituals, teràpies naturals, estètica, tractaments facials, tallers mensuals, packs regal per obsequiar les persones que estimes. Nova etapa, més ànima que mai. Servei proper, professional i de màxima qualitat. Espai ànima, al carrer Santa Teresa 8, primer pis, Mataró, al costat pàrquing Plaça de les Tereses. Telèfon 615 87 16 36 o entra a espaianima.com.
1: Esto es lo mejor de ayer y de hoy. Con Amar FM.
2: Problemas que me encantan, pero ¿cuántos te lo han dicho?
3: Solo éxitos.
1: Los números uno de siempre.
4: Y los temazos que más suenan ahora.

0: Professional o particular? Si pintes, fas reformes o decores, això t'interessa. Arriba al Maresme Pintures Corbacho. Primeres marques en pintura, decoració industrial, eines, gespa artificial i papers pintats. Gairebé 50 anys d'experiència assessorant-te amb botigues a Badalona, Cornellà, Barcelona i ara també a l'Avinguda del Maresme 51, Mataró. Aparcament propi i servei de repartiment. Segueix-nos a Instagram per descobrir les nostres novetats i ofertes. Pintures Corbacho, el teu projecte comença aquí.
1: Hoy no cocine. Rusticería El Escondrijo lo hace por ti. Tenemos un gran surtido de comidas preparadas para llevar: ensaladas, aperitivos, carnes, pescados y los mejores pollos a las de Badalona. El Escondrijo, haga sus encargos llamando al 93 387 1083, 93 387 1083 o bien entrando en la web www.elescondrijo.com, donde puedes hacer tus pedidos online y te lo llevamos a casa. Rusticería El Escondrijo, calle Coli Puyol, el 26 de Badalona, abierto hasta las 4 de la tarde todos los días de la semana.
0: A Forats Mataró transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral, 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a Forats Ponés. Segueix-nos a Instagram @ForatsMataró. Forats Mataró. Fem realitat casa teva.

Ai, la Camila, la Camila, que es mereixia una cançó boníssima. Deu pensar el mateix el rei d'Anglaterra. I des d'Ona Mare FM continuem amb més i més cançons, amb els tiets i amb Estopa. I després, tot seguit, Pitbull, Bon Jovi, amb el Now or Never, també Armin van Buuren i Sasha ens portaran una cançó fantàstica titulada Set Me Free. Però abans recordem un dels èxits de Funambulista, el seu Viento a Favor.

0: En Jordi Casas ha punxat a Patxà, Amnesia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Mutrum, mutrum.
1: Dissabtes a les 22 hores.

Era el moment de recordar una de les millors cançons dels Blau Mut, el seu Tornarem a casa. Nosaltres també tornarem de seguida. De fet, no marxem gaire lluny, ens quedarem amb tu. Això sí, compartint la informació, les últimes notícies, les que tenim més recents, i això sí, tornarem, com ja t'he dit, de seguida amb els èxits. Cançons com aquesta, d'Alok, amb el seu Dive into the Ocean, arribarem fins a les 12 en punt del migdia. Així que, fins ara, no marxis.

0: I a aquesta hora ha de començar una manifestació dels docents contraris al preacord firmat pels sindicats majoritaris i el Departament d'Educació. Divendres passat, un grup de professors i mestres han bloquejat aquest matí l'entrada a la Casa Batlló de Barcelona per expressar el seu rebuig al pacte. El govern assegura que està gestionant amb el Vaticà que el Papa Lleó XIV parli en algun moment en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Davant la polèmica generada, el director de la Fundació Catalunya Religió creu que hi ha marge per fer canvis a la intenció inicial que preveia només fer servir el castellà. Junts per Catalunya repta Núñez Feijóo a reunir-se amb Carles Puigdemont a Waterloo si els vol fer una proposta seriosa de moció de censura per fer caure Pedro Sánchez i convocar eleccions. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio el secretari general de Junts, Jordi Turull. Feijóo evita respondre'l directament i li demana que facin tot el possible per forçar eleccions. L'exèrcit israelià demana evacuar una població del sud del Líban hores després que Donald Trump anunciés un alto el foc entre Israel i Hezbollah. Trump ha mirat de forçar una aturada de les hostilitats en una trucada on, segons el portal Axios, ha qualificat de refotudament boig el primer ministre israelià Netanyahu per atacar el Líban. Almenys 13 morts i un centenar de ferits a Ucraïna en un atac massiu de Rússia aquesta nit i matinada contra diferents ciutats. Moscou ha llançat més de 600 drons i una setantena de míssils de creuer contra la capital i altres punts del país. Els atacs de Kiev amb drons en territori rus han causat un mort i un incendi en una refineria. Amnistia Internacional denuncia que les noves regles europees per permetre centres de deportació de migrants en tercers països permetran abusos. La Unió Europea va acordar i donar cobertura legal perquè els governs europeus que ho vulguin puguin tirar endavant aquesta mesura. I l'atur continua a la baixa. Catalunya ha tancat el mes de maig amb 307.000 parats, el valor més baix en 18 anys. A més, pugen les afiliacions a la Seguretat Social amb 50.000 persones més que l'abril i ja es freguen els 4 milions d'afiliats al mes de maig.
1: 3CAT Info. En asesoría inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En asesoría inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramenet. Más información en la web fincasvázquez.com.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions, baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex, acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
3: Una Mar FM.
4: Mucho más que música.

Doncs així sonava el canadenc Bryan Adams en una de les seves millors cançons. I això ho feia també Sweets Disco. Aquest èxit, I Found You. Ens movem, ballem al ritme de la teva música preferida.

0: son las dos.
1: Las dos.
2: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
3: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
4: Bon Amor FM.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

0: Al Maresme, la llar dels seus somnis comença amb confiança. Litoral Home Real Estate ofereix un servei exclusiu en la compra i lloguer d'habitatges a les zones més distingides de la costa. Amb una trajectòria de més de 20 anys al sector immobiliari. Primer, 15 anys al Port de Sóller, Mallorca. I després, al Maresme, col·laborant amb altres empreses. Ara, des de Vilassar de Mar, Litoral Home torna al Maresme amb projecte propi, sent el seu pont cap a una vida plena davant del mar. Contacti al 660 38 68 87. Litoral Home Real Estate, excel·lència immobiliària.
1: Te ayudamos a llegar a miles de clientes. Llámanos y anúnciate ahora.
2: Onamar FM.

0: Caltabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Àtic Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.
1: Amb la calor també arriben les plagues.
2: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
1: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
2: Perfecte, ja ho tinc clar.
1: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
3: ¿Tu empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-5588. Más de 40 años de experiencia. Proaltec, protegemos el trabajo en altura.
4: Una Mar FM.

0: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
1: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
2: A Forats Mataró transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral, 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a Forats Poners. Segueix-nos a Instagram, @ForatsMataró. Forats Mataró. Fem realitat casa teva.

0: son las 5. Las 5. Los éxitos que van contigo. Bonamar. Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio. Bonamar FM.
1: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

0: son las 7. Las 7.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
3: Fàbregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fàbregas Vestuario Laboral, en calle Nàpols 181 de Barcelona. Teléfono 93-246-9790. Para más información, pueden consultar la web fabregas.info.
4: Unamar FM. Sube el volumen y dale follow a nuestros perfiles.

0: Al Maresme, la llar dels seus somnis comença amb confiança. Litoral Home Real Estate ofereix un servei exclusiu en la compra i lloguer d'habitatges a les zones més distingides de la costa. Amb una trajectòria de més de 20 anys al sector immobiliari. Primer, 15 anys al Port de Sóller, Mallorca. I després, al Maresme, col·laborant amb altres empreses. Ara, des de Vilassar de Mar, Litoral Home torna al Maresme amb projecte propi, sent el seu pont cap a una vida plena davant del mar. Contacti al 660 38 68 87. Litoral Home Real Estate. Excel·lència immobiliària.
1: Amb la calor també arriben les plagues.
2: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
1: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
2: Perfecte, ja ho tinc clar.
1: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
3: Aumenta las ventas de tu negocio anunciándote en la número 1.
4: Una Mar FM.
5: Cloud.